0: Nacer. Sohaib Nabi.
1: La radio se escucha, pero también se ve en nuestras redes sociales. Búscanos como @la_ser en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.
2: En el cine láser prometemos contar la realidad a través de las películas.
3: La realidad es para los periódicos y la televisión. Mira el resultado culpa de tanta realidad, el país está a punto de explotar.
4: Y como Chus Lampreave, siempre diremos la verdad.
5: Ya me gustaría a mí mentir, pero eso es lo malo de las testigas, que no podemos.
2: Prometemos hacer rabiar a los haters.
6: ¿Que los llamáis vosotros así? Yo no los llamo haters. Yo los llamo hijos de puta.
4: Y encandilaremos a los fans.
2: Y siempre sobrios, por supuesto.
7: Beermaster es una bebida que usaban los nazis para hacer hablar a la gente.
4: Los sábados a las 7:30 de la mañana y a las 3 de la madrugada, la versión extendida en la cadena SER.
8: La cadena SER presenta El placer de escuchar.
9: Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo.
10: Historia de dos ciudades. Charles Dickens, 1859.
8: Cadena SER. El placer de escuchar.
11: ¡Bon día! Quique Lencina, ¿qué tal?
12: ¡Bon día, Juan Magraner, de cap de setmana!
11: Bah. Passat, present i futur. D'això en parlarem avui perquè en marxa estan dos esdeveniments importants. A Monover, una cita anual que busca no perdre les arrels. A València, una trobada, també anual, que analitza reptes de futur.
12: I després cuinarem i t'ensenyarem com deu refrescar el vi.
11: Que encara fa caloreta, però ja sense asfíxia.
12: La llavor.
8: La llavor. Juan Magraner.
11: Clara Huesa, bon dia.
13: Hola, bon dia.
11: Qui és Clara Huesa?
13: Doncs jo sóc la persona encarregada de dinamitzar l'associació de llavors d'ací, del País Valencià.
11: I parlem amb Clara Huesa perquè este cap de setmana en Monover es celebra l'edició que fa 13 de la Fira de la Biodiversitat Cultivada del País Valencià.
13: Aixina és, Quique. Este cap de setmana tenim un munt d'activitats, formacions, tallers i barbaritats de convoi, també, que també forma part de tot, tant a les pedanies, tant de les cases del senyor, com al Xinorlet, que estan dins del terme municipal de Monover.
12: Ara parlarem de totes les activitats que teniu preparades, que aneu, o d'alguna d'elles, perquè clar, en són moltes, però estem parlant d'una fira que el que busca, intuïsc, és no perdre les arrels, no?
13: Aixina és. Nosaltres ja fa una barbaritat d'anys, fa quasi 20 anys que ens dediquem a la conservació de les varietats tradicionals d'hortalisses, sobretot. Ara hem encetat també una branca per a conservar les varietats tradicionals de fruiters, i la Fira de la Biodiversitat Cultivada ja s'ha sentat com un dels esdeveniments per a celebrar tota aquesta biodiversitat cultivada que tenim al País Valencià, que és un dels territoris on més n'en tenim, diria jo, que gairebé d'Europa, no? I que és un tema que sempre tenim, estem al caure de veure quina és la propera llavor que podem trobar de nova, perquè sempre estem perdent. Últimament les varietats estan perdent, s'estan perdent a un ritme descontrolat per diverses causes, entre elles el canvi climàtic, les noves varietats industrials que copten el mercat i un munt de coses que podeu vindre a aprendre a la fira també.
11: Són ja 13 edicions de fira, Clara, temps suficient per lo que estàs dient per fer balanç, anem a dir-ho així. Quin és? Com ha canviat la cosa?
13: Doncs més o menys s'ha anat consolidant, cada vegada la gent ja se coneix més, ja ens coneixem entre nosaltres, ara ja fem molta xarxa de moltes entitats del territori i ja quan anem gairebé ja sabem amb qui ens hem de trobar i fer xarxa. La gent ja ve preparada moltes voltes en les seues llavors perquè el diumenge fem una activitat molt xula i ja sabem que és el moment ideal per a trobar-se, retrobar-se i compartir. I està agafant força i valor i cada vegada, de veritat, que ens coneixem més.
12: Mm-hmm. Quina és aquesta activitat del diumenge que estaves passant, que farem activitats molt xules i ens hem quedat una miqueta, a mi, hype, no?
13: Sí, sí. Pues l'activitat clau al voltant de la que gira tota la fira és l'intercanvi de llavors que muntem el diumenge, que el farem allà cap a migdia, des de les 11 fins a les 12:30, en la que muntarem una taula. També no estarem nosaltres a soles, també estaran altres entitats del territori, com el Banc Alacantí de Llavors, també vindrà Connecta Natura, i compartirem les llavors que tenim nosaltres en custòdia amb les persones que venen, i també serà un espai per a que la gent del territori duga les seues llavors i les puga compartir amb altres persones que també estiguen allà, no? Perquè contra més compartim, més podem assegurar la conservació d'aquesta llavor, perquè imagina't, ha passat, no?, com en altres ocasions, i ara sí, al País Valencià, en graus esdeveniments meteorològics, com ara, per exemple, la dana, hi ha gent que ho ha perdut tot. És a dir, si jo perc la llavor del meu avi i no l'he compartit amb ningú, la llavor del meu avi, que tampoc és del meu avi, perquè el meu avi segurament li l'ha compartit a alguna altra persona, doncs estic perdent 10.000 anys de millora genètica i de un aliment que ens fa ser el que som, no?, també. Per exemple, el garrofó valencià, si m'imagini, ara mateixa.
11: Jo volia preguntar-te una cosa, que arreu el que acabes de dir, que a poc a poc, en 13 anys, ja heu fet una xarxa, tal, però també has parlat de la lana, hem parlat al principi del canvi climàtic. Jo no sé si eixes llavors d'ací continuen sent d'ací o no. I ese canvi climàtic permet que aquestes llavors continuen sent d'ací?
13: Doncs la veritat és que les llavors que són tradicionals valencianes són les que més adaptades estan als camps, estan adaptades tant al sol com al terreny, com també als canvis climàtics, perquè lo important és sembrar-les cada any, perquè una varietat, si la deixes de sembrar, quan la vagis a tornar a sembrar, va a costar-li d'adaptar-se a esta nova... No sé si m'estic explicant molt bé, no? T'imagines? Perquè el cicle d'una bajoca és d'un any. Aleshores, si jo deixava bajoca, l'agarre i cada any la sembre, l'any que ve la torna a sembrar. Se va adaptant cada vegada, i aquest any que estem sembrant-la, una miqueta més a este canvi climatològic que estem patint, no?, a aquest escalfament global, no sé què, però si de sobte ara, pam, la guarde i la torne a sembrar, la congele i la torne a sembrar d'ací 20 anys, pues va tindre una miqueta més de dificultats, perquè quan se desperte, com aquell que diu, dirà, ui, però aquesta temperatura
12: que
13: és...
12: Estava dormint i ara m'he despertat.
13: Exacte. I dirà, això com és? Entonces, aquestes són les varietats que són les que se conservaran, les que han estat adaptades, doncs això, doncs dels 10.000 anys que existeix l'agricultura al nostre territori, i les que més resilients ens fa ser, i també tindre una sobirania alimentària i poder decidir de la manera en la que volem alimentar-nos, no?, i ser independents a lo que ens diguen els mercats i les modes i tot allò.
12: Mm-hmm. Aneu a tindre, entre altres tallers, fer ramellets de tomaca de penjar, que està molt bé. La tomaca és un d'aquests productes del qual hem parlat així en moltes ocasions i també relacionat una miqueta amb les llavors, no?, i la recuperació d'algunes varietats.
13: Sí, també. I a nosaltres ens agrada molt també relacionar també les varietats amb els sabers fets tradicionals, perquè els aprenentatges culturals i el maneig d'aquestes varietats tradicionals, com ara, per exemple, la cultura de fer ramellets de tomata de penjar i veure-te les penjades de la viga de la casa, també forma part de la nostra identitat valenciana i de qui som i de lo que serem, no?, d'alguna manera. I també ens agrada promocionar i que se reconeguen aquests coneixements ancestrals, com que diu, i la identitat que ens fa ser qui som.
11: Clara, sols recordar una cosa. Estem a dissabte, demà és diumenge i dissabte i diumenge en Monòver es celebra la edició que fa 13 de la Fira de la Biodiversitat Cultivada del País Valencià. Moltes gràcies.
13: Moltes gràcies a tu.
11: Del present i les intencions de mantindre arrels del passat al futur, que ja és present. Beatriz Jacoste, bon dia.
14: Hola, bon dia.
11: Beatriz Jacoste és CEO de, a veure si ho dic bé, Kilómetro Zero Food Innovation Hub. És correcte?
14: Sí, lo has dicho perfecto.
11: ¿Y això què és exactament?
14: Pues es un lugar para descubrir el futuro de la alimentación.
12: Una cosa molt senzilla, però anem a aprofundir.
14: Necesitamos mucho tiempo, pero prácticamente nos dedicamos a investigar cómo estamos actualmente produciendo y distribuyendo los alimentos y nos preocupamos para conseguir que sigamos pudiendo comer muy, muy rico en el futuro.
12: Parlem del futur, però si acaso també parlem del passat, perquè són 8 edicions ja les celebrades a València de F-Talks Food Summit, que és com una espècie de trobada, no?, d'experts en nutrició, d'agricultura, de sostenibilitat, de genòmica, en fi, de molts temes. No és la primera volta que parlem d'aquestes trobades, que en edicions anteriors exactament de què heu parlat?
14: Pues todos los años el objetivo de reunir a esta comunidad ha sido intercambiar esas ideas, traer a Valencia a otros investigadores, empresarios, emprendedores que estaban en otras partes del mundo buscando y encontrando soluciones a retos del sector, porque lo que encontramos es que estas problemáticas son comunes a todos los países. Y por eso quisimos pues unir en un mismo lugar a todas estas mentes brillantes que están trabajando para que comamos esos buenos alimentos en un mismo sitio para que se produzca ese intercambio de conocimiento bajo la premisa de que el futuro ya está aquí, pero no está repartido igualmente. Entonces vamos allá donde haga falta a buscarlo para conseguir introducir estas innovaciones que nos hagan seguir produciendo estos buenos alimentos.
12: Per tant, enguany anireu per on? Per el mateix camí que fins ara?
14: Sí, básicamente lo que hemos venido tratando en fondo no ha ido variando. Es decir, las temáticas siempre han estado vinculadas a la salud, es decir, todo aquello vinculado a la longevidad, la seguridad alimentaria, cómo nos nutrimos bien, cómo damos acceso a la población a esos buenos alimentos y, por otra parte, a cómo gestionamos esos recursos naturales que son cada vez más escasos, cómo nos adaptamos al cambio, a las cadenas de suministro, la biodiversidad. Así que diría que, por desgracia, en estos 7, 8 años no hemos conseguido dar respuesta a estas grandes problemáticas mundiales, pero sí que nos hemos ido adaptando al cambio.
11: Canvi climàtic per una banda, una població cada vegada més nombrosa i més major, és una combinació potser fins i tot diabòlica que necessita més que mai de la investigació, de la ciència, tot i que la ciència no sembla estar massa de moda.
14: Es muy necesaria, son los portadores de soluciones, las personas a las que invitamos, que puedo contaros un poquito más, son personas que desde la semilla, desde el suelo, hasta lo que llega a nuestros platos, pues están con las investigaciones más pioneras, por ejemplo, en edición genética para que estas plantas, estos vegetales sean cada vez más resilientes al cambio climático, que necesiten de menos agua, que contengan más propiedades nutricionales, más sabor. Por ejemplo, estuvo con nosotros el director de la bóveda de semillas de Svalbard, que me pareció alucinante el trabajo que hacen para preservar 1,5 millones de semillas de todo el mundo, porque en este nuevo orden mundial de caos y lucha de poderes, pues necesitamos un lugar como un búnker en específico este está en Noruega, en el Polo Norte, para preservar nuestras semillas, para garantizar pues que tengamos esos alimentos esenciales como el arroz, el maíz, el trigo, incluso los olivos, que el Ministerio de Agricultura de España este mismo año mandó hacia Svalbard estas semillas para garantizar que pase lo que pase, tengamos alimentos.
11: Pero en la coyuntura política, cada vegada posan més en solfa, per dir-ho d'alguna manera, la ciència, s'ha convertit en un problema en estos 8 anys o no trobeu cap pressió en aquest sentit?
14: Por supuesto que cada vez se entiende más la relación entre la coyuntura política y el sistema alimentario. De hecho, hace 7 años no hablábamos de geopolítica, no hablábamos de tensiones en la cadena de suministro y hoy en día pues las propias industrias alimentarias valencianas y españolas sienten los efectos de estos conflictos entre países o tensiones que se producen a muchísimos kilómetros, cómo nos pueden afectar en la falta de abastecimiento, en el precio, por ejemplo, del cacao. Y hace años no nos imaginábamos que nuestras cadenas de suministro eran tan frágiles.
12: En fi, grans reptes de l'alimentació, però també estava pensant que és una trobada esta de la que estàvem parlant en presència de gent de molts països i és, per tant, pense, un espai important de contacte i de negoci.
14: Absolutamente. De hecho, hay muchas reuniones organizadas que se producen en el marco de FTOX y que resultan en grandes inversiones, colaboraciones, proyectos con muchísimo impacto. Así que para nosotros lo importante no es el día del evento, sino todo lo que sucede después, porque, como digo, se juntan los diferentes actores que tienen poder de influencia sobre nuestro sector. De más de 20 países vienen 80 líderes, figuras como las que he mencionado, que están siendo pioneras en el sector. Se reúnen 800 asistentes y entre todas estas personas surgen colaboraciones muy bonitas con impacto que luego mejoran cómo está funcionando nuestro sistema, y ese es el motivo por lo que lo hacemos. Es el lugar donde descubrir soluciones a los grandes retos del sector y conocer a las personas que están detrás de ellas.
11: ¿Destaques alguna de las ediciones pasadas? ¿Alguna colaboració que hagi arribat a algun lloc que a tu especialment penses que siga especialment important?
14: Pues siempre recordamos con cariño la primera edición, que fue en 2019, que conseguimos traer al que era, por ejemplo, el asesor de Obama en política alimentaria, que impulsó allí toda la estrategia contra la obesidad infantil. Conseguimos traer a esa primera edición también al creador de Beyond Meat, que luego ha sido una de estas empresas muy muy noticiadas, porque trabajaban en el mundo de la carne vegetal, que ha dado mucho que hablar en estos años, pero creo que fue un logro y una sorpresa para nosotros que tuviera tal interés el hacer un encuentro para hablar sobre el futuro del sector, porque creo que hay muchísimas ferias ya sobre alimentación, pero no con esa óptica de unirnos, a pesar de que seamos súper diversos como actores, que incluso tengamos opiniones en contraposición, pues saber que tenemos ese propósito mayor por encima de todo, que es cómo vamos a alimentar al mundo. Y se han producido colaboraciones pues a nivel político, a nivel inversiones, como digo, en muchas startups han conseguido crecer, y desde las primeras ediciones, que a lo mejor eran solo una idea, pues hoy en día las podemos comprar en el supermercado, y todo esto pues nos hace muchísima ilusión y es el motor que nos impulsa a seguir haciéndolo.
11: Y a nosotros contaron, Bea Jacosté, mil gracias.
14: Muchísimas gracias.
8: El sector agroalimentari valencià a la llavor. La llavor. Cadena Ser.
12: Santi Hernández, què tal? Molt bon dia.
15: Bon dia, Quique. Què tal?
12: Anem a preparar alguna coseta en la cuina del nostre programa. Què ens suggerixes per avui?
15: Pues mira, avui anem a fer una combinació que a vegades sí que ho fem, que és mesclar mar i muntanya, val?
12: Sí.
15: Anem a fer unes mandonguilletes, un guisaet de mandonguilles i sèpia.
12: Ui, pinta molt bé. És fàcil de preparar o què?
15: Pues a veure.
12: Vinga.
15: És un poc laboriós, però jo te conto, val. Si anem a fer en primer lloc les mandonguilles, val? Evidentment, si ha hagut el costum ja de comprar-les ja preparades, el seu carnisser, que moltes carnisseries les preparen,
12: sí.
15: Pues mira, una faena menos que té que fer. Jo sí que les he preparat i res, pues simplement lo que n'hi ha que fer és la carn picar, mezclarla lo que es en un poquet de sal, de pebre, yo le fico una picaeta de armela y us piñoneig, ¿vale?
12: Para
15: que tinguen alguna coseta. Y res, y lo que hay que hacer es bolecharles, y res, bolecharles un tamaño, por unos 30 gramos aproximadamente, y el que anem a hacer en una paella, anem a sofregirles ben sofregidetes, que estiguen ben doraetes per totes les bandes, uh-huh. i mentre se van... durant, val? Nosaltres el que anem a fer és agafar un recipient en el que anem a fer el guisao i anem a ficar a preparar la sèpia. Anem a tallar-la a daus, més o menys, val? Anem a aprofitar-la bé. Si el mateix vos conté, és a dir, si la és fresca i podeu tindre la melsa, pues ja sabeu que la melsa té moltíssima substància i després la gastarem. Que no passa res. Gastarem un poquet de caldo de brou de peix per a donar-li un poquet més de potència.
12: Perfecte.
15: I el que anem a fer, ja tenim, diguem, el que són les mandonguilles fregidetes i aquest oli que està aixina concentraet, el filtrem, el colem una miqueta, n'hi fiquem una miqueta en xapalla que t'ha dit jo,
12: sí.
15: I ahir tirarem la sèpia.
12: Vale, aprofitem, molt bé.
15: Sí, anem a aprofitar-lo un poquet i ja té substància i tot, doncs anem a tirar la sèpia ahir. I la sèpia l'anem a deixar que vagi adorant-se, la sal la fiquem una vegada estiga ja feta i deixem que vagi adorant-se. Una vegada està ja adoraeta, que tu veus que es va agarrant-se a la paella i tot, doncs el que anem a fer és a ficar-li, jo li he ficat dos cullerades de tomata natural, ¿vale? Uh-huh. Triturada,
12: sí.
15: I una cullereta de piber roig.
12: Val.
15: ¿Vale? Remenetxem i anem a fer que eixa sèpia, d'acord, en companyia d'una ceba talladeta en julián, d'acord?
12: Vale, això era que tenia molt de sabor,
15: En lo que claro, entonces, lo que anem a fer és que tot això comença a suar i comença a fer i demés, i vaig a reduint la tomata, i una vegada tenim, tu imagina, tenim eixa guisaet, superbo, el que anem a fer, i tot ben agarraet, el que anem a fer, imagina, la ceba ja... doraeta, la sèpia també, la tomata reduïda, pues per a desgrasar una miqueta tot el que és la paella, uh-huh. Li podem ficar-li mig gotet de vi. Vale? A mi m'agrada, jo normalment se fica el blanc, però mira, com jo li volia donar un poquet també de profunditat i de color al guisat, jo li l'he ficat negre.
12: Molt bé, perfecte.
15: I sí, perquè al final pues, també li dona altres matisos. Mm. I res, una vegada s'evapora l'alcohol i demés, el que anem a fer és molt senzill. Simplement anem a afegir eixes mandonguilles a eixe guisat, que ja te'l podries sucar ahí tranquil·lament.
12: Sí, sí, exactament, sí.
15: I anem a ficar les mandonguilles i jo el que he fet ha sigut ficar pues, això, pues, un got de caldo i un got d'aigua. Dos, ¿vale? Per no ficar-li massa caldo de ja preparat, no? I el que ha fet ha sigut simplement pues cobrir-les i deixar que això vagi reduint, pues això mitja horeta més o menys, fins que se quede reduïdeta i ben guisaeta, mig tapaeta. Uh-huh. I la veritat és que el resultat és exquisit, perquè és una cuina de contrast i en el que se combinen per això el mar i la muntanya i està molt bo. Uh-huh. És un guisaet molt bo i diferent.
12: Molt bé. Un dels ingredients que no hem nomenat però que és imprescindible és el pa, la barra de pa i al costat per anar mullant bé això, vamos.
15: Pues mira, això és la part que és molt condidora, la veritat.
12: Genial. Molt bé, unes mandonguilles amb sèpia i sa mescla de mar i muntanya i que ens podem uh-huh. estalviar una miqueta de faena, com dius, si ja les comprem preparades o el carnisser les pot preparar, si no, uh-huh. les fas al seu gust.
15: Fantàstic, ja
12: la recepta la tenim ja penjada a la web, veritat?
15: Efectivament, ja tenim a unarecetaenrecuerdo.com i ja també a les meves xarxes podeu veure els enllaços i seguir pas a pas la recepta aquesta de categoria.
12: Molt bé. Santi Hernández, com sempre, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
15: Vinga, Quique, fins la setmana que ve.
12: En moltes ocasions hem parlat que la major temperatura a la qual s'ha de prendre el vi és a la temperatura ambient, però també hem dit que la temperatura ambient no és la que envolta nosaltres, sinó la que té un celler, que també ho hem dit en alguna ocasió, no és la que tenim a casa. El cas és que a l'estiu les altes temperatures no són massa bones per al vi. Com conservem el vi a la temperatura òptima a l'estiu? Javier Prats, què tal? Molt bon dia.
16: Hola, molt bon dia.
12: A veure, com ho fem?
16: Pues tenim que tirar de la nevera.
12: Què passa amb les temperatures? No és bo per al vi?
16: No. El vi, en la calor, el que fa és evaporar l'alcohol, no? I dona aquesta sensació de que està calent, de que és algo que no apeteix beure. Encara que si veixam una botella dins d'una cubitera, pues quan veixam eixa frescor, no?, que es veu en les gotes que n'hi ha fora, pues mos sí. apeteix més.
12: Clar.
16: Molta gent diu que no, el vi n'hi ha que veure la temperatura ambient, sobretot el vi negre. Jo pense que no, quasi a la temperatura ambient.
12: Quasi deia que la temperatura ambient no és la temperatura ambient de casa.
16: Quasi hasta principi d'octubre així anem en maniga curta, o sigui que no és molt recomanable, no? Per lo menys no tens el mateix paladar, no gaudixes igual del vi, no?
12: Més bé fresquet l'hem de prendre, inclús
16: sí,
12: el vi negre?
16: Exactament. Els blancs, els rosats i els escumosos, pues ja sabem que les temperatures van entre 6 i 12 graus, seria una temperatura ideal, perquè tot això pues, té un problema també, i és que quan tu aboques a la copa el vi o l'espumós, pues ahí se perden uns graus, o al revés, guanya uns graus. Per tant, si una botella la tragam a 4 o 5 graus de la nevera, mentre l'obrigam, servim en la copa i tastem el primer glob, pues a lo millor ja ha pujat a 8 graus. I si la deixem 10 minuts, pues en una terrassa d'estiu es pot ficar el vi a una temperatura molt alta.
12: Per tant, anem en aquestes recomanacions. Què fem? Tindre l'electrodomèstic, la nevera en aquest cas, a mà, per a que no estiga massa temps allà a l'ambient, no?
16: Si estem en casa, està clar, no? Tenim el vi a la nevera i quan el tragam de la nevera el podem servir en la copa directament, i lo ideal és tindre pues, una cubitera. No fa falta que sigui una cubitera a l'ús, pot ser un poal, un recipient on pugues posar aigua, on pugues posar uns cubitos de gel i una cullereta de sal. Sí, la sal lo que fa és que fa que el gel es desfasa. No, es desfasa més ràpidament. I per lo tant puja baixa, millor dit, la temperatura, i podem conservar ahí la botella. Recordeu-se de tapar la botella, perquè no és la primera volta que el recipient és molt gran, es volca la botella i s'omple d'aigua.
12: I ho hem perdut tot. Sí, sí, s'aigua ja un poquet.
16: Si tenim pressa i no tenim... Mira, arribem a casa, mos apeteix veure un vinet mentre fem el sopar, bueno, pues agarres una botella de vi i un drap banyat, i el fiques en el congelador. Ojo, no massa temps. 20 minuts, 25, mitja hora com a màxim. Això el que farà és atemperar el vi. No és la manera més normal, no?, de atemperar un vi. I recordeu-se que si se queda dins del congelador, sobretot si és un escumós, pues pot la botella...
12: Les altes temperatures, mal. Les baixes temperatures de nivell congelació, mal.
16: Exactament. També. En un vi negre, pues home, jo un vi negre de categoria premium, pues no el ficaria a la nevera, m'esperaria que baixaren les temperatures i me'l prendria tranquil·lament en un dinar, en un sopar, en els amics. Un vi jove, o un roure, que són aixina vins més nerviosets, que són més aromàtics, tampoc n'hi ha que ficar-lo massa temps a la nevera, perquè si no el vi està gelat i els aromes no es vas a notar, ni el sabor. Però, bueno, un colpe de fred per a fer-lo més agradable, pues no estaria mal.
12: Anem a posar les coses difícils. I si no tenim com refredar? Això parla de... Què fem ahí? Que li pegue l'aire.
16: Bueno, podem fer alguns trucos casolans, no? Tenim, per exemple, pues ara el que s'ha ficat de moda, que se diu el vino París, o el wine París, o el Paris wine, perdó, que és ficar-li un cubito de gel al vi.
12: Ai, no clar, sé jo,
16: Ahir el que pot passar és que faça massa calor, el gel es desfasa i té aigua el vi. Però bueno, tampoc estaria mal moltes vegades pues més refrescant, menys alcohol, no dona la sensació tampoc, a lo millor, de que siga un vi massa bo per a beure, no? Però bueno, és una opció. I després una altra opció, bueno, n'hi ha cubitos de gel que no són d'aigua, que si no són metàl·lics o són pedres.
12: Sí, que fan gelar però que no deixen.
16: Exactament, el que passa és que hi ha que anar amb cuidado perquè té un cubito d'aixe material te pot trencar la copa. Jo tinc una altra solució.
12: Bueno, s'ha d'anar en compte, no tirar la copa sinó deixar-la caure.
16: N'hi ha de tot. Jo tinc una altra solució i és molt senzilla. Compreu un xanglot de raïm del supermercat, del mercat, sí. I agarreu els granets i es fiqueu en una bolseta de congelar i al congelador.
12: Ah, directament?
16: Directament.
12: I què fem en ixos grans?
16: Pues, ixos grans es fiquem dins del vi o de l'espumós.
12: Val, actuen com a cubits de gel, no?
16: I després te'ls pots menjar.
12: Mira, pues també estaria
16: sí,
12: bé.
16: Sí, sí, és una cosa que està bé, que no... No desvirtua el sabor del vi, perquè no li va donar ningú sabor ni res, però bueno, te fa la funció de cubito de xar.
12: Això de posar la copa al congelador, per exemple, això fa...
16: Bueno, això ho podem ficar en els vins dolços, en algun generós, no? Un Pedro Ximénez, per exemple, pues, posem la copa al congelador i quan la tragam fiquem el vi, clar, es va calfar en seguida, però no tenen la sensació de que estiga molt calent. I, bueno, pues des de luego, al final, lo que n'hi ha que fer és buscar aquesta temperatura on el vi és més agradable, on puguem prendre un vi tranquil·lament i no estar dient, uf, això és molt calent, o deixar de beure vi simplement perquè no tens com atemperar-lo. Bueno, pues jo t'he donat aquests trucs i, bueno, pues n'hi ha una dita que diu que quan fa ponent...
12: Al final del programa sempre fem una dita,
16: sí, sí.
12: Contem alguna, però avui seràs l'encarregat tu.
16: Sobretot en estiu, que n'hi ha dies d'estos de ponent, pues diuen que quan fa ponent, l'aigua fa fresca i el vi està calent.
12: La sàvia popular.
16: Sí, senyor.
12: Javier, moltíssimes gràcies i tornarem a parlar de vins i d'altres qüestions relacionades.
16: Molt bé, gràcies. Moltes gràcies.
17: Temps a penes per al temps.
12: Intervals nuvolosos i algun ruixat la primera meitat del dia, al sud principalment, encara que també hi podria haver altres llocs i podrien caure amb certa intensitat al litoral de València i sud de Castelló i nord d'Alacant. Temperatures sense canvis i el vent fluix més intens, això sí, a Alacant.
17: I una dita?
12: Pluges pel setembre i neus per Nadal és temps natural.
17: Adeu!

0: Carrusel Deportivo y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: San Mateo, cae el sol.
2: Tardeo chill en el jardín de bodegas Besaldoc Baix en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica pica a la puesta del sol. Todos los sábados de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Reservas con hasta 48 horas de anticipación. 10% de descuento. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-62-80. O en bvbbodegues.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
3: Sube la vibra.
4: Se siente distinto en San Mateo.
5: Del 11 al 27 de setembre torna Vinaròs de tapa en tapa. 18 establiments t'ofereixen les seues millors creacions. Tapa més beguda per només 4 euros. Aconsegueix el teu passaport gastronòmic. Reuneix un mínim de 6 segells als bars participants i diposita el teu vot a la Turistinfo per a guanyar fantàstics premis. Aquest setembre viu la nostra gastronomia de barra en barra. Vinaròs de tapa en tapa. Organitza la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Vinaròs.
6: Des de sempre, Caixa Vinaròs ha estat un suport fonamental en la convivència del nostre poble, potenciant les festes populars, la cultura, l'art, en definitiva, la convivència entre tots els vinarossencs. Caminem junts, afrontem els reptes que ens planteja el futur. Construïm, entre tots, el futur del nostre poble. Caixa Rural, Caixa Vinaròs, per la nostra gent.
7: In a manner of speaking, I just want...